0: Marcha projectes que busquen dinamitzar la vida en el municipi sense perdre l'essència rural. Però el treball no és de té així. Un dels projectes més recents, la creació i millora d'albergs flexibles en la zona. Espais pensats no sols per atraure visitants, sinó també per a generar activitats econòmiques i connectar a les persones amb l'entorn natural.
1: Un lugar d'acogida de cuidados para personas con una necesidad. Luego será para personas que pasen por el municipio, que necesiten una estancia corta en el municipio, pero que van a dejar algo, por ejemplo, una familia que quiere conocer el municipio por el tema de la escuela y quieren conocerlo, pues pueden estar dos meses en esa vivienda y mientras tanto buscar un sitio para alquilar o personas, por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora mucho con las universidades a nivel de investigación, con becas, con alumnos y tal, pues que tener un sitio para alojar a esta gente. Y por último, al final de todo será el turismo.
0: La idea és que aquestes experiències servisquen com a model, que el que funciona a la vall d'Almonacid puga replicar-se en altres pobles amb desafiaments similars, perquè el futur del món rural, asseguren, passa per innovar sense perdre la identitat i fer-ho des del xicotet per a aconseguir un impacte molt major.